A ton stadiuns partis ort canzuns lumnezianas del cor viril Lumnezia. Gievijau de Wendelin Jochen de Giuvalta el o gratulau del Toni Casalta de Lumbrain sen siu 60 anniversari.